0: Aquesta és la teva ràdio.
1: Ets a Ripollès FM.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí, que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7 i quart del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9 i quart aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies Rubén Carboner, anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per a la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret, tot un clàssic. Let's go to Lloret,
4: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
7: Si es campis i es rellis, que això no és que no és pas seriós.
6: El 3 i 4 de juliol.

0: vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Una edició més gran, amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can Davanol Comerç i Fires del Ripollès. Amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can Davanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
1: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobusos que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu. Ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7 i quart del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora. Gràcies. Perquè està en un estat afectat.
1: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents la música.
1: Estan passant coses al meu cap.

0: crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
4: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
5: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
8: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: Zandza. Λίπουλες FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís s'ha rebut a 8:15 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
4: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït. Tenim les càmeres, malgrat que és un accident greu, s'hagués pogut ser molt pitjor. Només que hagués estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
5: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat.

0: esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert... No et perdis el concert de la nit de les espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral...
1: Si es campi, si es rellis, que això no és pas serio.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can Davanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can Davanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.

maybe time.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
3: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals, a 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus europeu alerta que les temperatures marines superen el rècord de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
6: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
7: pantalons All Shot Viejo Amigo,
5: i anaves a la disco amb la teva butaco de Vito empastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade,
7: el bo i millor de la música dels 70s,

0: Rei, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Doncs au vinga, ja tornem a estar un dia més al Hit Parade recuperant, estimats oients i oientes, tots aquells temes dels anys... Bé, tots no, perquè no hi caben en una hora, no? Aquelles grans cançons dels anys 70, dels anys 80 i també dels 90. Encetem Hit Parade. Benvinguts a tota la gent que ara mateix estigueu fent el que estigueu fent. Esteu escoltant el programa directament des de la província de Girona, al Ripollès, o bé al Alt Empordà, que bonic que és l'Empordà, Alt i Baix Empordà, eh? També a tota la gent que ho feu directament des del Bages, també els que ho feu des del Baix Llobregat, des de la Terra Ferma Lleida, des d'Andorra, i també des de Formentera i Ibiza. A tots i a totes, gràcies per ser-hi. I res, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, que és l'encarregat de tabalar-vos una miqueta amb aquests rotllos que deixo anar a vegades, que no me'ls en passo ni jo.
2: Ets una mica pesat, eh, Bagà?
1: Gràcies, Josep. Ai, perdó, senyor Casas Major. Bé, avui tot aquell o aquella de llàgrima fàcil, doncs aneu preparant directament els mocadors, perquè encetarem amb allò que posaven a les discoteques amb la meitat de la sessió: les balades i la sessió de lents. Ho recordeu? Anem a començar directament amb Wind of Change.

Directament des d'Alemanya arribaven els Scorpions amb Wind of Change, vents de canvi, i ara mateix, des de diferents llocs, Estats Units, Anglaterra, arribaven Whitesnake amb aquest número de finals dels 80 que es deia Is This Love. Una gent que els tinc molt apreci perquè aquesta cançó la vaig presentar com a novetat a la cadena 13 i fa uns quants anys vaig anar a l'estudi d'un dels membres de Whitesnake a Blackpool, que és un lloc a Lancashire, al Mar del Nord, amb una torre molt famosa i on fabricaven els cotxes esportius TBR, una marca de cotxes que ha desaparegut, però molt popular a Anglaterra. Doncs bé, allà hi ha Berlin Studios, era del pare d'un dels membres de Whitesnake. Ens va deixar aquest home, un tio molt ben parit, malauradament degut al Covid, però queda el fill i germà d'un dels membres de Whitesnake, l'Steven, que si un dia passeu per Blackpool, a Lancashire, United Kingdom, el podeu visitar. Ara des de Suècia, gran balada que es deia Carrie. Un dels temes de Europe, creadors del The Final Countdown.

0: Escoltes a Jordi Casas, l'únic usuari d'Instagram que no té un Lamborghini.
1: La nostra audiència també és hit parade.

En definitiva, una autèntica obra mestra del so de Filadèlfia, que no és un formatge, sinó un so que es va inventar aquest senyor, en Barry White.

que també doncs va crear la Love Unlimited Orchestra amb aquesta bonica cançó que heu sentit abans i que es deia Loves Them, un tema d'amor. Molt bé, una cançó amb Barry White, aquesta es deia Can't Get Enough of Your Love, baby, un tema que posava als meus començaments a la ràdio, a Ràdio Bruc, a la bonica població del Bruc, amb el Joan Carles Ruiz i també amb el Joan Capellades, que era un gran amant, bé, encara és un gran amant, de Barry White. I és que, si el veiéssiu, té la mateixa cara que Barry White, això sí, una miqueta més descolorit. Molt bé, avui dia es fan moltes versions de temes d'abans i segurament allò, escoltar la ràdio, sonarà una cançó que es diu Stumbling In. Doncs bé, ara mateix al Hit Parade escoltarem la versió original de Chris Norman i el Susie

Anvers Maciel, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer, però això ja us ho explicaré un altre dia. We Don't Talk Anymore, any 70, Cliff Richard, directament des d'Anglaterra, on també arribava aquest duet, als anys 80, un duet format per Neil Tennant, Chris Lowe, un dels meus duets preferits de música electrònica, amb un enginyer de so que es diu Trevor Horn, i que era un dels membres de Bagels, els de Video Cult, de Radio Star. Atenció, It's a Sun!

0: Husky Parade, amb Jordi Casas.
1: Jordi Casas.

Em fa gràcia el tros que diu 500 són. Bé, sembla que ho digui, però no. Això està cantat en un idioma africà, eh? Mori Kanté, un dels reis de la música africana comercial, que malauradament ens va deixar el dia 22 de maig de l'any 2020. Yeke, yeke, Mori Kanté, un tema que dona pas a una de les creacions del pare de Thomas Van Galter, de Daft Punk. Una cançó que signava en Ottawa i es deia D.I.A.C.O., conegut com a disco, tot i que tenien altres cançons com aquell Mans a l'aire, que es deia Hands Up, des de les

0: aquesta gran banda que va ser número 1 l'any 1978, bé, i també actualment sempre estarà de moda aquesta cançó de Village People, gent de poble, amb això que es deia YMCA, YMCA, que vol dir Young Men Catholic Association, la societat de joves catòlics, i també una cadena de botigues per gent amb no massa recursos que hi ha directament a Anglaterra. Us continua fent costat Jordi Casas per tot Catalunya, Andorra i Ses Illes, Formentera i Eivissa, amb el Hit Parade i ara amb Gibson Brothers.
1: És la una. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El xoc d'un autobús contra la façana de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran ha deixat 44 ferits de diversa consideració aquest dimecres al matí. Del total d'afectats hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys lleu i 31 lleus. Quim Gassó, UAU Lleida Ràdio.
3: El vehicle, amb uns 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona posterior. El paen cap Fèlix Larrosa ha destacat la gravetat de l'accident.
4: Jo no recordo tants accidents a Lleida, especialment amb carreteres d'accés, amb persones que traspassades, no? O un altre accident de circulació també ha sofert situació greu, no? Però de l'abast i de l'ombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys.
3: D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència, un d'ells ha estat ingressat a l'UCI. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
2: I 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català del Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com ara motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen. Se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. De fet, 8 de cada 10 defuncions que s'han concentrat l'última setmana del mes a Barcelona han estat coincidint amb l'onada de calor, amb més de la meitat que ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. Com dèiem, la calor també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres el 2015 i quadruplica l'anterior rècord de l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
8: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
9: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Què passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Bonis, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
6: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
7: Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós.
6: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza candavanolcomerç.cat. Organitza candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs a la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
4: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
3: El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol, així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
2: Notícies en xarxa. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas. Atenció!

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic. Físic, emocional i socioeconòmic. Anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
4: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre a 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix?
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
5: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
6: Let's go to Lloret. Let's go tonight.
5: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: Son las 5.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
3: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots a Subirats una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si ho sabem dir, Paludosiol mollosolai. És un mamífer que pesa entre...
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
3: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magi, conegut per la seva frase viral.
5: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
4: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
2: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
5: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, sobretot del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
2: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
4: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
3: Si es campis i rellis, que això no, és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
5: Hey, what's up? It's your buddy.

0: πού είναι.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
4: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
3: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui se li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
5: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de Temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
6: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró, 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Benvolguts, benvolgudes, de nou, senyores i senyors, benvinguts en aquesta cita del VIP 45, en aquesta sintonia, una nova edició d'aquest repàs que fem en els 70s, 80s i en els 90s, les millors cançons, aquells èxits doncs, que ens porten segurament algun record especial. Com aquesta, que ara mateix recordem de Fanny the Wolf, directament des d'Alemanya, amb això que es deia You Be Off to Moving On, alguna cosa com tens d'anar endavant, de continuar, de lluitar. I és el que fem nosaltres. Recordar aquelles cançons que tants moments commemoren en aquests grans records. La música, com sempre. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina des d'ara i durant una hora a través d'aquesta sintonia. Jo mateix, Josep Lloret, benvinguts, benvingudes.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves, VIP 45.
0: I esclar que sí, ara som joves. Arribava directament des d'Austràlia. Era actriu, maquilladora, cantant... I en els 90 va presentar una cançó que es va convertir en poquíssimes setmanes al número 1 a les llistes internacionals. Heavy Steady Go! Era la guapíssima Roisline Clerk, on també avui es don cita aquí en el VIP 45. Atenció perquè després arribarà una de les cançons fantàstiques de...

0: Va ser ben bé inicis dels 90 quan arribaven des de Bèlgica directament als mateixos Technotronic. Sota la batuta d'un home que es diu Joe Bogart. Va ser una banda que va començar a introduir el house arreu del món, també. Un gènere doncs, que va quedar molt efímer en aquell moment, perquè Technotronic va passar també una mica desapercebut, tot i el pop-up de gent, que va ser una cançó molt escoltada, de fet. Les altres cançons varen quedar molt penjades a l'aire, potser. Molt bé! Això és el VIP 45. Estem recordant aquelles cançons i aquelles melodies. Aquesta vegada en els 90 ens han quedat. Però retrocedim als 80, a inicis dels 80, fins als de 70, per escoltar un dels grans, com és Quincy Jones. Què n'hem de dir de Quincy Jones?
1: Els 70, 80 i 90, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Doncs que és un gran compositor, productor, i suposo que molt més. És un gran nom de la música internacional, funky disco. Quincy Jones és tota una figura. Aquesta és, i recordem ara mateix, el I Know Corridor.

Marquem un Playback Fantasy. Era des d'Itàlia Mario Ongaro l'any 1983 amb una cançó que va ser un total número 1. Després arriba New Rider. Alguna cosa més, però em sembla que la cosa va quedar aquí. Ogar, Mario Ongaro amb Playback Fantasy. Les

0: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà dir 45.
1: I ara mateix ens centrem directament a l'Eurodance que es produïa a principis dels 90. Això arribava, atenció, des d'Holanda. Eren els Teaspoon. La seva força era indiscutible. Avui el torn hi tocarà aquesta, la part de la meva vida. A part of my life.

0: Amb la producció de Fancy arribava un home que es deia, o un projecte, millor dit, que es deia Elvin. I una cançó que és aquesta que hem escoltat, You See My Heart on Fire, és que fas que el meu cor cremi, literalment. Aquest és un pur rarity Italo Disco dels 80. I, evidentment, no podia ser d'altra forma, també està protagonista aquí en aquesta edició del VIP 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Moltíssima atenció per agafar-se fort. Ben fort.

part de que la cançó va ser molt i molt popular, va sonar per tot arreu i un èxit tan interessant i important com aquest que ara escoltarem, People from Ibiza.

0: explica'm una mica la història. El vocalista de Dean Harrow, el projecte Dean Harrow, Tom Hooker, sota la batuta de Turati i Shigerato, va fer una producció en solitari. És aquesta, sota el pseudònim Loser, aquest noi suís, Swish Boy, de Loser. Una cançó que també hem escoltat i recordat avui en el VIP 45. Quines coses, eh?
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
0: Marxem, amics, escoltem el temps. I ho fem amb força, amb moltíssima força. You know, I don't think this is going to work. Amb aquest funky disco brutal de finals dels 80. Eren live. Això, You Are All Playat. Amics, amigues, que sigueu feliços, us emplaço a una nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia. No la perdeu. Que són moltes les cançons i molts els èxits. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two, one.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Thora Houston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash, Isora Hampstead, llavors Isora Rhodes, grans amigues amb un sòlid, transformen la música gospel, varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy, com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With The Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Succés.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

I la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska y los Pegamoides.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra i la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

El seu nom real és Claudi Frisch-Mentrop, una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

A Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a Los Madriles va ser que no.

Això és Hot Dance 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa, o sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

a Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu de qui, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi na na na.

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

Number 5, Lúbiga, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure, ballant això, el Mambo Number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recordes, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

La música de la Tina Charles amb les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon. Stop Pichon.

0: vida.
1: Recorda, Hot dels 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarra, des de la coordinació Barbarroja Show, i aquí editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb la música de Earth, Wind and Fire, els Terra, Vent i Foc, que li cantaven el novè mes del mes. Estem parlant de September. September.